0: Bones tardes, mallorquinistes. Una ferrada molt forta a tots. Sou, per jo, un orgull. És un honor pertenèixer a aquesta gran família. Sempre vos estimaré, sempre t'estimaré, Real Mallorca, primera, segona o segona B. Quina lliçó de comportament de mon colors vareu donar despedint-se aquí per Sant Moix, ahir per València, per Esquerrers i dins l'estadi del Llevant. Estau molt, molt per damunt d'aquesta plantilla i aquesta propietat que ha estat sempre més pendent de tot el transportiu que tot el que passava en el terreny de joc. No sé què tal anirà ara la Tunnel Second Division Experience a partir d'ara. Perquè no mos enganem, el descens no és encara matemàtic, però la veritat és que confio més en el farruquito de xofer que en la permanència. Jo també tenia unes sensacions estranyes des que va acabar el partit del Getafe. Primer era pessimista, però així com passaven els dies m'anava animant. Dijous pensava que absolutament tots els mallorquinistes moririen d'un infart. Divendres ja que només serien 2 o 3 mil. I ja dissabte igual que tots ho celebrarien contents. I així, una representació dels berros, més de 500 mallorquinistes partien cap a València amb esculat estret i molta il·lusió. Jo fins al darrer minut vaig ser dut a l'expedició per un problema de pedres en el ronyó, que per si no ho sabeu fa més mal que engrunar-se els ous en la tapadora d'un piano. Però si l'il·lusió de seguir el nostre mallorqueta me va poder. M'han d'explicar també perquè quan arribes a l'aeroport en el control te lleven una botelleta de Novotil de 2 centímetres i en canvi quan passes en el duty free te venen una botella d'herbes de litro de vidre. Ja quan el vol estava a punt d'arribar em van tenir el primer susto del dia quan la safata va dir per megafonia vamos a iniciar el descenso a Egipto. No, coño, espera que empiece el partido, cago en Déu. Només arribar a terres valencianes, la meva pesadilla continuava i vaig haver d'anar a urgències víctima d'escoli nefrític. Varen ser 2 hores fotudes fins que me picaren, però en aquell moment encara no sabia que aquestes no serien les 2 pitjors hores del dia. L'afició del Mallorca donava una lliçó de sobrestar i alegria que va ser exemple en tot moment. Els nervis eren evidents perquè la lluita per descens aquesta temporada ha estat una cosa de locos. N'hi ha qui diuen que és culpable de tot això, que hi ha tant d'equips implicats, és en Vinícius Júnior, que els ha enviat a tots a segona. Una de les coses bones de baixar és que no duren de comptar la temporada que ve. El Levante, en descens, que ara i tot l'any, arribava en el seu millor moment, vestit de blaugrana, per així el Barça encara coronava més. El Mallorca, però, semblava tenir el partit controlat, però els errors lamentables que mos han acompanyat tota la temporada tornaven a aparèixer en aquest llarg de les botes d'un jove de la cantera, un mallorquinista com en David López. Ho sent molt, la veritat. Te jugues una categoria i no és capaç de xutar a porta ni una sola vegada en tota la segona part. Caminant, donant passades enrere, amb una actitud i aptitud que deixa molt que desitjar, com la política esportiva que mos ha duit fins aquí. Ara, si un miracle no succeeix, se vendran els 4 o 5 actius que poden tenir marcat, imagina, i quedarà un solar. Però un solar que ni siquiera sé si serà digne de segona divisió. Nosaltres, els mallorquinistes, quedarem a segona o segona B, però responsables d'aquest desastre, com menys en quedin, millor. Aquesta temporada de merda mereix ser tirada per l'excusat. Salut, amics, quina pena. I visqui el nostre mallorqueta sempre.
1: 2 minutitos tenemos hasta el final.
2: Por cierto, una cosa muy rápida, 20 segundos. Yo les he dado mucha caña durante bastantes tramos este año y yo le quiero pedir perdón a la afición del Mallorca porque este último tramo de temporada a mí me han callado la boca. Siempre los he criticado, siempre he criticado a los 15.000 de Son Mos y son los mismos, me da igual, a lo mejor no están representados en todos ellos, pero el Mallorca, chapó a la afición.
1: Y bueno, parece que va muy bien la venta de entradas de cara al partido contra el Real Oviedo.
2: Casi
1: y
2: eso, todo lleno, man.
1: Casi todo lleno, ¿eh? ¿Verdad, Alberto? Y
2: pese a que les he dicho que la gente estaba muy chinada, vamos, hablando mal y pronto.
1: Y que los precios no son baratos, ¿eh? Estábamos hablando que yo he entrado hoy 72 euros, la más barata.
3: Digo una cosita rápida. Desde que llevo aquí con vosotros, para que la gente vea lo que se respira en el estudio, había un silencio sepulcral escuchando la... el de esto de Pepe el Berro y coño, hay que venirse arriba, hay que una oportunidad, hombre. Yo sé que estamos todos tocados, pero bueno, queda una oportunidad, ¿sabes? Hay que hacerlo, hay que creer. No hacer un Dardel y hay que creer, y ya está.
2: Muy bien, Vilchez.
4: Pues el domingo al campo y si se gana, pues a esperar el milagro del Levante. ¿Se llama milagro ahora?
5: Sí. La veritat és que